0: Lengia di nota e 17 grads en la region de Cuera.
1: Vias e traffic.
0: Las vias als pass del Flüel e del San Bernardino en serradas per motivs de sicurezza. Covertes de neif en las vias als pass al Bzu e Lucmagn.
2: Quai en stades las novitats.
1: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Ora e traffic, erpuspent in quella mezz'ora, trenta rotter, noa e cura, el da spicir quels days grand traffic. Al microfone Sergio Guetsch, Joyce Bunde.

Nico Santos, All Time High. Vus da glais al programma Rumänsch, ans la seis, els duos bigliets gratuits. Pel prüm giö dels Svizzers al Championati Mundial de Hockey in Vendri, saira contra els Stedis Unies, sum da vent, guadagnò els o Aite Dietrich da Martina. E gratulesce, giavis bum divertiment con ira guardare il match. E sprenze guadagnan els Svizzers.